0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

0: escutat Radio Albigès, la radio collectiva d'Acció Locau de Gelutarn, en ondas de segu.
1: Ich hoffe, que respondio.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.

0: Écoute, Pichou, aquí és Radio Albitzes.
1: Radio què?
0: Una radio locala i sans publicitat.
1: I on es pot escoltar aquella radio?
0: Si és la banda FM, 415.4, 54.2 i la Radio Albitzes.com.